I tenim un missatge de la Maica de Casa Gemes que ens diu: bon dia, aquí la Maica de Casa Gemes. Primer et desitjo bon programa i bon cap de setmana. M'agradaria escoltar una cançó de l'Alaska, la que tu vulguis, m'agraden totes, per la Pepi de Samori i per tu. Mil gràcies i petons. Doncs aquí tens, ni tu ni nadie, un petonet, Maica de Casa Gemes.

I ens ha trucat la Quimeta, diu que ella se'n va de crucero, diu, jo em vaig de crucero, Maria. Doncs escolta, felicitats, eh? I la cançó que ella vol és una, diu, una de les nostres, Maria. Mira, li poso la puntaire de la Salomé. Que tinguis un gran dia, un petonet.

0: I parlant de les vacances, he rebut un missatge de la Maica de Casa Gemes. Mira el que ens diu, mira. Bon dia, Maica de Casa Gemes.
1: Hola, Maria. Soc la Maica, eh?
0: Hola, Maica.
1: Casa Gemes.
0: Digue'm.
1: Això que preguntes de les vacances,
0: sí.
1: Mira, nosaltres a ple estiu...
0: Sí.
1: No, vull dir, el mes d'agost no, però tenim dues escapades programades de 4 dies aproximadament. Una és Empúria Brava i l'altra per Puigcerdà, pel Pirineu. I ja estarà. Ale, un pato guapa.
0: Doncs està molt bé, eh? Ho veig molt bé. Per què si no et canses? 4 dies tampoc està molt lluny, eh? Doncs que pugueu gaudir d'aquests dies de festa, de vacances, clar.

I en Joan ens ha demanat una cançó de l'Adamo. I et regalo aquesta. És mi vida, un petonet, Joan.

I tenim per aquí també, a veure qui tenim aquí, el Jordi de Tiana, que ens diu que vol escoltar la cançó Cuánto te quiero. Doncs aquí la tens, Pimpinela, que tinguis un bon fi de setmana, igualment, guapíssim. Bon cap de setmana, ara sí.

0: La seva arribada a Madrid al Papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona per la visita del Papa a Catalunya la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant de la dimensió d'aquesta visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. I dimarts que ve comença la selectivitat i per això la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, també ha recomanat als estudiants que arribin amb temps, per bé que garanteix la flexibilitat en casos de força major davant l'impacte que hi pot haver en aquesta mobilitat per la visita de Lleó 14 i també per la vaga de docents dimarts. Avui a la tarda, els sindicats Justec, CGT i Intersindical es reuneixen per concretar l'aturada després del no massiu al preacord. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com estan en l'enquesta, que es fa en una quarantena de municipis. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Ulldecona, al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Amagava 9 tones de droga dins de caixes de ferro i fetes a mida. L'operació policial va començar al novembre i hi ha 10 persones detingudes. Els bombers donen per extingir l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Les flames no han provocat ferits ni han afectat d'altres naus. Últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, però també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop Kimmy Cap. Ahir la nit, èxit de The Cure amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: Marcel Granollers, del costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Grand Slam. Recta final del Vilassana Fraga, primer partit de la final de la Lliga Femenina d'Hockey Patins. A la pròrroga guanya el Vilassana per 3-1. I en marxa la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Marc Márquez ha sortit des de la pole.
0: Tarda encara amb domini del sol, amb alguns núvols poc importants i temperatures en un lleuger ascens. Aniran creixent nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb la possibilitat de ruixats o xàfecs, o puntualment intensos. Les temperatures arribaran als 30 graus a Ponent.

0: Radio Pomá, Badalona.
1: El mantenimiento y el buen funcionamiento de tu vehículo es la mejor garantía para ti y para tu familia. Ponte en manos de Talleres M. García, especialistas en motor, frenos, escape, iluminación, climatización, electrónica y mantenimiento. Revisión gratuita de la ITV y gran oferta en neumáticos. Talleres M. García, para más información llama al teléfono 93 386 6152, 93 386 6152 o pásate por la calle San Joaquín 69 de Santa Coloma de Gramanet. Talleres M. García.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant Alba Déu.

0: l'arribada a Madrid, el Papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa a Catalunya. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant la dimensió de la visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. Dimarts comença la selectivitat i la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha recomanat als estudiants que arribin amb temps, tot i que ha garantit flexibilitat en casos de força major, davant l'impacte que poden tenir en la mobilitat, la visita papal i la vaga de docents. Avui els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen per concretar l'aturada de dimarts després del no massiu al preacord. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com estan en aquesta enquesta que es fa en una quarantena de municipis. Unes 500 persones es manifesten a Barcelona contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa Nissan, que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Els treballadors afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Aquest matí, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. Últim dia del Primavera Sound al parc del Fòrum amb Gorillaz, The Execs i My Body Valentina amb caps, com a caps de cartell i també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop Necap. Ahir a la nit, èxit de The Cure amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: Marc Márquez guanya amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Marcel Granollers, el seu company al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Grand Slam. I el Vilassana ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge, que ve a la pista de les aragoneses.
0: I el temps, sol amb alguns núvols prims i ambient més càlid al nord del país i en zones de muntanya creixeran nuvolades, però sobretot serà al voltant del Prepirineu, on no es descarta algun xàfec puntual amb intensitat fins al vespre. Demà l'ambient serà més calorós i amb més sol.

0: Ràdio Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant El Badiu.
2: Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies.
3: Rostisseria, el sabor del bon pollastre, cocinan por ti estos platos preparados y comida casera para llevar, menús y comidas especiales para cualquier tipo de acontecimiento, cabrito y cochinillo al horno por encargo. Puedes elegir entre un gran surtido de menús pensados especialmente para ti. Rostisseria, el sabor del bon pollastre, está en la calle Dosca número 20 en Badalona, en el lateral de la autopista, entre la calle Zaragoza y Miquel Servet. Está abierto todos los días, de lunes a domingo, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Llama para hacer tu encargo al teléfono 93 399 63 92, 93 399 63 92. Rostisseria, el sabor del bon pollastre. Date un respiro y olvídate de cocinar.